0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominem refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Vale. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú.

0: per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
2: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
0: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, i aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem en la següent pregunta, que va evidentment vinculada a esta. Quarta pregunta.
3: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
0: Esta es la pregunta del millón, perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i de altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
0: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra, sí, en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
0: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront d'una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
0: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga, entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat, i bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
5: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
6: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Plazas agotadas para el campus de verano del Valencia Club de Fútbol 2026. Apúntate a la lista de espera en campusfutbol@valenciacf.es. Gracias por vuestra confianza.
7: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara en seu conta tot i en seu explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, la veritat és que l'oratge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues, siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que està pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en VCF Media Radio.
8: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
9: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer.
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
3: Baló arriba per a Diego López des de la banda. Diego López per a Sergi Canós. A veure Sergi Canós. Venga. El llançament i gol!
4: ¡Vamos! ¡Vamos!
3: ¡Golaza! ¡Sergi Canós! ¡Gol!
4: ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El de Nules!
3: ¡Golaza, Sergi Canós! ¡Quin gol ha marcat Sergi Canós, sí senyor! En el 15 d'esta segona part, i se való des de la banda, li l'han ficat a Sergi Canós, ha vist que tenia angle, ha buscat el llançament i per tot l'escaire ha marcat un golaç. Sergi Canós s'avança al València en Vallecas, 0-1, el de Nules, Sergi Canós!
5: Valencianistas, soy André Almeida, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
6: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
0: VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal San Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blu Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.
3: Marco Camus busca el passe per a Hugo Guillamón. Guillamón buscant el baló per a Selim Amalá. A veure, Selim Amalá buscava ahí armar-se la pilota. El baló que li queda a Yarenchuk i gol. I gol de Yarenchuk.
7: Bien, bien, Roman.
3: La estrena de Yarenchuk, gol. S'avança el València a la lomba. Marca Yarenchuk, l'ucraïnès. S'estrena en el València en esta copa. Ni se való ahí que le había servit. Sabia que era sol dins l'àrea. I ahí en un tir creuat ha marcat Yarenchuk. S'estrena el València, el gegant ucraïnès.
8: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
9: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
7: Ay, perdón.
9: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Fonumento. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
10: La final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
9: Un sentimiento eterno.
11: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
9: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
7: Un agua, porfa.
12: Son 125 pesetas.
9: Falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
13: También es el mío.
0: Mestalla es etern. Campaña renovació abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27.
14: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno.
15: VCF Radio. Amunt València.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Perixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure pilota a l'àrea per a Javi Guerra. Javi Guerra que busca el llançament i gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! Se choca, buena la jugada ahí, que se ha marcado el Valencia, que vea definite Javi Guerra para empatar el partido, para ficar el 1-1 al marcador, que ve le ha pegado Javi Guerra, el de Chilete. La jugada era buena ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València. Buscate el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta. El passe al pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra. I el gol de l'empat del València, 1-1. Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar dins l'àrea, llançament, gol, gol, gol, gol,
2: vamos.
1: Gol, gol, gol, Hugo, vamos. Duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada es de Xomert, ho ha fet ell, tota solete, se n'ha anat cap amunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí, a Hugo Duro, i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1, que ve Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador. 1-2, Hugo Duro. La pilota munta, Boris Evaló, el remar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, gol. El gol del empate, el gol que puede ganar la permanencia matemática. El gol de Guido para empatar el partido, para ficar el 3-3, para conseguir que pueda ser la permanencia matemática. ¡Qué bueno que viniste, Guido! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ahí estaba el gol del empate de Guido! ¡El 3-3! ¡Quin remate, sí, señor! ¡Quin remate de Guido Rodríguez! ¡Un gol que puede ganar la permanencia matemática! Arriba también Ramazzani, es Javi Guerra, ahora es Javi Guerra en la pilota, continúa Javi Guerra, Javi Guerra, gol, gol, gol,
2: ¡vamos!
1: Gol de
2: ¡vamos!
1: Javi, gol de Javi Guerra,
2: ¡vamos!
1: Gol de Javi Guerra, gol,
2: ¡bien, Javi! ¡Qué golazo!
1: ¡Javi Guerra, gol!
2: ¡Qué golazo!
1: ¡King gol de Javi Guerra!
2: Ahora ya está bien ya, hombre,
1: victoria.
2: De sufrir
1: King
2: ya.
1: ¡King gol de Javi Guerra para ganar la victoria, sí, señor! ¡Para ganar la victoria, Javi Guerra! ¡El 4-3! ¡Javi Guerra!
3: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El Nou Mestalla. Una experiència que va més enllà del futbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
3: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Allá va Luis Rioja, el Sevilla, la pelota Monti, se va gol. ¡Gol! ¡Vamos!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea! ¡Gol! Enzo Barrenechea, el segon pal, sí senyor, en una jugada de balón parat, en una jugada de estrategia, l'havia botat Luis Rioja, el córner, i en el segon pal estava Enzo Barrenechea per a rematar, per a marcar, per a avançar al València. Barrenechea marca i avança el València, sí senyor. 0-1, minut 35, guanya el València, Barrenechea!
9: Hola, soy Marcano, escucha mis goles en la radio del València.
0: València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
10: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: yo era joven también y venía continuamente, veníamos continuamente al bar. Siempre fue un bar especial, sobre todo especial, porque era un bar donde la gente sabía de quién era y la gente pues siempre se encontraba con gente de fútbol.
1: Mi padre siempre estaba en la puerta. Todo el mundo que pasaba por Don Juan de Austria, hola mundo, lo saludaba, todo el mundo. Conocía a todo el mundo y todo el mundo lo conocía a él. Venía mucha gente, sobre todo de los pueblos, lo conocían mucho y venían todos a ver a Mundo.
2: Hacía tiempo que no venía por aquí, la verdad es que me ha impresionado, lo habéis bordado, está precioso. Es un rincón de toda la vida de los valencianos, de paso siempre, que lo conocemos todos los valencianos, pero le habéis dado el toque nostálgico del fútbol, ¿no?
3: No creo que nadie alcance a su cifra, a la cifra de goles que tiene, que ojalá, ojalá, porque sería bueno para el Valencia.
0: Difícil va a ser y que se supere eso. Estamos hablando de un mito. Ha sido una de las figuras más grandes que haya tenido este equipo. Por lo tanto, hay que considerarlo. Hay que quererlo, hay que tenerlo como algo especial y así va a ser.
2: Ya con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que bueno, los logros conseguidos por él han sido importantes, que siguen estando ahí y que lógicamente, además de que van a ser muy difíciles de superar, yo creo que bueno, él formó parte de una época muy importante en la historia de Valencia, los grandes primeros títulos, ¿no? Y eso desde luego no se olvida. Cada uno dejará su huequecito en la historia, pero el de él no es una huella, es un pisotón con todas las de la ley. Él marcó una época y fue el referente de una, creo que de la época más importante del Valencia.
1: Nosotros vivimos con el Valencia y estamos con el Valencia. Somos de Valencia, somos valencianos, falleros.
3: Nos alegramos mucho de que el Valencia se acuerde, igual que nosotros nos acordamos todos los fines de semana del Valencia.
4: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip. amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol!
5: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
5: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
5: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
5: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
5: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
5: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
12: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del València Femenino en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo va ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa, estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València, que el vaig ficar jo en l'any 94, i avui en dia és el lema del valencianisme, Amunt València, Amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però, bueno, se queda en la memòria, i se Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja t'ho ha fet, el del Barcelona. El del Madrid és un couplet madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, la València, falles, passacalles, música, coets, trons, pacací, pacallà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, per fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles, i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i Amunt.
2: Jo com Amunt, Amunt València, i vull que guanyem, eh?
1: Clar que sí, vull guanyem.
2: Ja,
1: gràcies, Pablo.
0: VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.
3: Mi padre siempre me decía que me estallas un templo. En él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
4: ¡Ay, perdón!
3: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004, la Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo.
5: Valencia, que puede hacer el doblete. Sí, con
3: la pasión del 71,
5: el Valencia, equipo,
3: y el sonido de la traca con el gol de Fonumento. incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
4: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
3: Un sentimiento eterno.
4: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
3: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
6: Un agua, porfa.
7: Son 125 pesetas.
3: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
8: También es el mío.
0: Mestalla es eterno. Campanya Renovació Abonaments del València Club de Futbol, temporada 26-27. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
9: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Di uno de los dos jugadores que fallaron un penalti en la tanda ante el Steaua que supuso la destitución de Ranieri. Di uno de los dos jugadores que fallaron un penalti en la tanda ante el Steaua de Bucarest. Partido que supuso la destitución de Ranieri. Ahí. Buscamos uno de los dos.
2: Pues, por ejemplo, Di Bayo.
1: Sí, Di Bayo, ¿crees que falló?
2: No sé.
1: ¿Decías Di Bayo?
2: No lo tengo tampoco del todo claro, pero me suena algo de Di Bayo. No sé si será verdad o no.
1: Contestas, vas a contestar Di Bayo, en este caso. Muy bien. Si fallas...
2: ¿Eliminado?
1: Estás eliminado.
2: Y si no, casi.
1: Y si no, habrá que verlo. Joan Gramonte, y contesta Di Bayo. Y comprobamos. Es correcto, Joan. Sí, señor. Tercer punto para ti. 3-4 en el marcador.
0: VCF Radio. Amunt Valencia. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Plazas agotadas para el campus de verano del Valencia Club de Fútbol 2026. Apúntate a la lista de espera en campusfutbol@valenciacf.es. Gracias por vuestra confianza.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
4: VCF Educa. ¿Qué es la confianza? Manolo San Pedro, entrenador de porteros del Valencia Juvenil B, nos explica qué significa la confianza para la academia.
5: La confianza es otro de los valores que buscamos fomentar en la academia del Valencia Club de Fútbol a través de esa sensación de seguridad y firmeza para afrontar cualquier situación, tanto deportiva como en el día a día. ¿Cómo? Generando unas emociones positivas para que sean seguros, poderosos y determinantes en todas las acciones que vayan a realizar y, aparte, siendo inteligentes y creativos para poderse adaptar ante cualquier situación.
6: Hola, soy Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu.
7: Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
8: Hola, soy Pepe Lu, vivo amb l'emoció de VCF Media Radio, tots els nostres partits.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Mijatovic marca el último gol del 4-1 al Barcelona en este partido de la 95-96. El balón cruza por poco la línea de gol tras iniciar él mismo la jugada, dar un pase atrás a uno de estos jugadores y aprovechar la ocasión tras dos rechaces. Atención, te repito.
0: Van a escuchar una reemisión del partido del Valencia.
2: Este es l'11 del València, que ja diem, vol guanyar un partit importantíssim, o almenys puntuar, traure algo positiu. En la porteria, el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia, parella de centrals, el d'Aldaia, César Tàrrega, i la primera gran novetat, torna la titularitat, el suís era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà, un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu en l'argentí Guido Rodríguez, i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per a Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López, mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra, i dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Cuando así el estadio San Mamés acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en la Leti Bilbao, será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de les graderies del estadio de San Mamés. Anem ara en la Leti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta, la portillera, y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri, en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet mitja punta y Dalt Gorka Guruzeta. Xiularà este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així al estadi de Sant Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao, en el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en VCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos també per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per DAZN, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit, Vinga Valencia, apereix, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats guanyen el València, passe per a Javi Guerra, no ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda ahí, ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro, i és també Laport. És que han caigut, és que han xocat ahí el central de l'Athletic Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
3: Sí, un Athletic Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
4: Està sangrando, eh?
3: Intentarà per tota, bueno, per tot els 100 mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobrevaló i atenció, perquè el xoc...
4: Le mete el codo.
3: En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro i Ricardo Ares havia vist de sang.
4: Jo l'he vist que estava sangrando por la nariz,
3: Pues ahora,
2: bueno, pues
3: Duro,
2: el xoc,
3: si,
2: el
3: si
2: xoc se remamprèn así en... L'està de Samamés i la pilota que la torna a ficar en moviment. El València, la pilota ahí que la vol jugar l'Athletic Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Athletic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, balollar per a... Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Athletic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego, avui una de les novetats, Rego en l'Athletic Bilbao, en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro, i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
4: Ortiz Arias. Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic, ¿eh?
3: Bueno, va tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha jugat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Athletic Club, sí. O sigui que pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va detectar estàncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat, inclús en dues ocasions, un càncer testicular. Sí. Aixina que pues, Gerai que va a veure altra vegada, va a tornar contra Atleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal, torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
2: Bueno, pues ahí está jugando el Athletic Bilbao, Nico Williams, le lleva la pilota muy bien, Renzo Sarabia, ni se disputa, abre el balón que se la emporta Hugo Duro, juega Hugo Duro buscando a Javi Guerra, ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro a Javi Guerra, contra Colpeza de Bilbao, Perill, en banda izquierda, se la porta Nico Williams, ojo que es Baratárrega, Nico Williams que vol centrar, apareguta ahí Pepelu en la chuda defensiva, ve Pepelu ahí al tie, porque Nico Williams, después de que esbarara César Tàrrega havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
4: i sí,
2: sa primera internada de Nico Williams.
4: Sí, sí, ha estat molt atent, sobretot per cobrir-li les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
2: Ojo al baló parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa i a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius, baló que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ja l'Athletic Bilbao, però Unai Simón que eixi completament de la seva porteria. El porter basc era ficar la pilota en moviment en estos primers minuts. 4 se van a complir de la primera part, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volia jugar l'Athletic Bilbao, recupera la pilota al València, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompanyant a Guido Rodríguez en eixe doble pivot defensiu de treball, de sacrifici, el de Deni el argentí. Ojo que ve la pilota Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido, el balón para Athletic de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Athletic de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Athletic de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El baló de Yuri, buscant a Nico Williams. Nico Williams fent de les seues. Ahí reclama una falta. I és falta. La falta ahí que li han fet a Nico Williams quan se n'anava l'extrem internacional del Athletic Bilbao. En esa disputa, Guiba tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, ese balón que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, Arrere. Valencia se tanca ahí. Ahí defensivamente, Winnie, que está molt serio, molt fer, ser molt contundents. No desachustarse defensivamente.
4: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
2: Ojo, ahora que safe mal Diego López. En esa disputa en Yuri. Se tira a terra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri Hualgo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena nata a terra.
4: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
2: Pues cree que no ni a res,
3: Yo hasta Yuri de mana. Hasta Yuri de mana.
2: Le dice al Bras. Le dice al Bras Yuri.
4: No, le pega manotazo,
2: Pues Larry Drew sigan y no a pasarres.
4: Le pega
2: y el
4: show
2: continúa. La pelota para Leti Bilbao. Baloyar buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cao Renzo Sarabia. Se la aporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Gana que protesten así. Pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia. En una falta clara. Pero eso la pitat. Ortiz Arias. El colegial madrileño. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
3: Y un Renzo Sarabia que hoy té papereta complicada, porque se te confrontará a Nico Williams.
4: Y por primera vez.
3: Exacte. Arias mencionaba fa no res a Dimitri Fulquier. Yo recuerdo un partido en Mestalla que Nico Williams no va a tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partido espectacular. Además, va a coincidir un mes en el que jugaron contra Madrid y Athletic y Fulquier va a secar a Vinicius y a Nico Williams. Pero Sarabia, que con Bella Ricardo, pues está rendiendo a un nivel, yo diría que molt notable, desde que va a plegar. No es fácil a plegar casi en Sechuar y fuera de forma, hacer una mini pretemporada que va a tener que hacer y pues sumarse al equipo y mes en estas circunstancias, que tiene que ser un rendimiento inmediato, pero sí. El argentí que sense dubte ha sido está aportando todo lo que pot y mes al equipo.
2: Bueno, pues el minuto de choc de esta primera parte será solo marcador. Cuando ahora juega el Athletic Bilbao, se emporta esa pilota. Es Jaureguizar el que cambia el choc. Una otra vuelta, banda izquierda, buscando a Nico Williams. El control de Nico Williams. Ahí es Corate en esa banda izquierda, tratando de encarar. Fica la pilota de Islaria. Ahí la trao Xomer Pepelu, que ayuda esa pilota, buscando a Diego López en la banda. La toca Pepelu. El balón, pero Hugo Duro. Ojo, que le hace mal a Hugo Duro. Está a terra el davanter madrileny, pero continúa la jugada del Valencia. El pase más allá de Javi Guerra, Diego López, alza Diego Duro. Se recupera el jugador del Valencia, no pasa res. Y el choc continúa, así en Samamés. Ahora Baloyar, que ahí buscando a Robert Navarro en la disputa. Venga ya, se la emporta Robert Navarro, perdins. Altai Baguido, también Pepelu, ve Pepelu. Ahora importante esa pilota, guañante el duel, sí señor. El de Denia. Buscant a Luis Rioja, importante, y se treballa ahí con 10 defensivos el centro del campo. Se pivota Guido y Pepelu para guanyar duels. Ojo, que era perder la pilota. Se la emporta Athletic Bilbao. El balón que ahí volía a pinchar desde la banda derecha era Jaureguizar. La pilota de nuevo se va a banda. Y el balón espera al Athletic de Bilbao. En este minuto, Guidia Casino. De la primera parte, no está ahí Samamés Plefins la bandera, ¿eh?
4: Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
2: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje, nuestros amigos, nuestros aficionados que están seguidos per la web del Valencia, escoltarnos per la radio, reclamant pues una tarjeta groga, Yuri, per esa jugada que dio vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no pita ni falta, pues sí, no pita ni falta. Y reclamaban pues esa tarjeta groga a Yuri. Es primer mensaje que anirem llegint.

0: Malo de Guido, cambia el choc. La pelota para Renzo Sarabia, pero banda derecha se pone a Renzo Sarabia, le hace falta Nico Williams. Le hace falta Nico Williams a Renzo Sarabia cuando se ganaba el jugador argentí. Y la falta para el Valencia, Vicent Díez.
1: Me crida la tensió que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepelu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo que es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
0: Ara, mira, ara, la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent no sé si pressió de la que estem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, cara que ahí no ha estat encertat Ollán Sancet per enviar ese baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
2: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
0: Ahí, bueno, Ricardo. Pues se remampre el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Goduro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Maylane, que fica ese baló arrere per a Pepelu. Pepelu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara enderrint el baló, buscant els centrals de l'Atlètic Bilbao. La apertura a la dreta a Gorosabel en ese lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Aymeric Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí, té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traient la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara el València, ahí juntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams, Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta, Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que siguen. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atlètic Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba les mans d'Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López, però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los, sobretot quan recuperem aquests balons.
1: Lo més important
0: estar ahí. Ojo, que ara perd el baló, no arriba Pepelu, se l'emporta Nico Williams perill per banda esquerra, entra Nico Williams i l'àrea, veure Nico Williams, busca el llançament i el baló que se'n va fora, el baló que se n'ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València, del xicotet des Williams, al minut 14 d'esta primera part pràcticament.
2: Que sean todos los remates así, que no les dejan aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
1: Yo solo les espere que els 12 más Williams no consiguin el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la eixa vesprada de Copa del Rei en Mestalla. Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava eixa pilota, així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consiguin el camp.
0: Bueno, pues de moment camí del minut 15, primer quart d'hora del partit, 0-0 el marcador entre l'Atlètic Bilbao i el València. Quant ara tracta de jugar l'Atlètic Bilbao, Robert Navarro, baló que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se mola anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure,
2: ¿qué dices?
0: Pues això m'ha aparegut a mi, ¿eh? Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laporte. Jo crec que té que ser per a Laporte. No pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap. Jo crec que és per a Laporte,

0: Del terreny de xoc, tres jugadors de refresc en les mateixes posicions, Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramachani per Diego López.
1: Pues ahora el València que canviarà, canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist, jo crec que ara igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramachani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè a la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que és veritat que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramachani per banda, pues també el treball de Urinic, i ara és Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Atleti Bilbao també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
1: Miquel.
0: Va al servicio de banda, favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo Dislaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramachani, que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramachani, se l'emporta a l'Argi, a veure Ramachani, el valor llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islaria, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
2: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Gut Sadik! ¡Para marcar en el 71! ¡Para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematant de capa! ¡Qué bona! ¡Com li l'ha colocat ahí! ¡En esa banda esquerra! ¡Luis Rioja! ¡Y Sadik ha ficat el 0-1 para encarrilar una victoria que pot ser importantíssima! ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! ¡Com se n'ha anat! ¡Com l'ha colocat! ¡Y ahí de capa! ¡Ahí de capa! ¡Marcata! ¡Sadik Umar!
3: Cómo se anticipa, ¿eh? Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
1: Rioja temporiza muy bien y fixeu-vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que, estando en el seu momento, ni de coño dice que el davanter se anticipa.
3: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, claro, es que al final, sí, señor.
1: En l'entrada de Urinic, Ramachani, Sadik, el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit de idas i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
3: Qué importante, de verdad.
1: I és molt important.
3: Oh, y qué largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València, marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
3: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxe, 42 punts que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara estan fora de xoc Sadik, que n'hi passa que l'havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
3: I la primera,
0: en tot el que esté dient.
3: Robi, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: Y el balón, el Fica, aún tiene que ficarlo.
2: La jugada es buena, ¿eh? Javi Guerra lluitant-la, Jan Santa, Ramazzani a Rioja, y Rioja ficant una centrada sensacional y rematant de cape, impecable. Sadi Kumar, bueno, pero ni hay que continuar.
3: Hemos hecho lo difícil, Robi, hemos hecho lo difícil. Ahora
2: 75, 30 de la segunda parte.
3: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones
2: Iñaki,
3: muy largas.
2: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski. Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole Dimitrievski, Salvador. Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta Unai Gómez. El remat d'Unai Gómez anava dins. I ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada. Per a aparèixer. Ahí el Salvador del València. Quina mà treta. Stole Dimitrievski, en quin moment està el de Macedonia, espectacular. Stole Dimitrievski.
3: Dios santo.
1: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de chicle.
3: Stole muy similar la jugada a Sadí, pero más lejana.
1: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut d'Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partir de corre calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
2: Jaureguiza una altra volta, penja dins l'àrea, n'hi ha que trobar aquesta pilota. Vingara també n'hi ha que
3: tindre el control del partit,
2: pararlo, perquè
1: sí, però ves que apareix un jugador que li costa moltíssim.
2: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere, i ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, ixe baló per a que jugue ahí Jaureguizar. Buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams, Xomerta, corner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a traure el córner, a veure ixe baló dins l'àrea, ixa pilota, n'hi ha que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, en ixe córner que havia votat l'Atlètic Bilbao. La pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
3: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
1: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor, encara. I també, ja que era, com deia Ricardo, baló fora Sant Mamés, perquè això és com
2: ojo,
1: tot, és no, més
2: ojo,
1: difícil
2: ara,
1: quasi...
2: Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, Ells ara ens van apretar, ens van exigir, n'hi ha que pararlo, n'hi ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, pararlo quan toque, en fi, tot això que Ricardo Arias sabe bien.
3: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
1: Pues una cosa que vamos a dir, parlant d'ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
2: Una victòria que seria importantíssima, ja dic, en ixos anhelats, 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partits, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El balón ahora que trae el jugador Alex Berenguer, per banda izquierda, buscando el pase para Jaureguizar. Ahora ahí volía tallar Ramazzani. El balón de Geray Herrera buscando a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol cambiar el choque, buscar el pase. Ahí para Gorosabel. Gorosabel y Vivian Herrera. De no para Geray. Geray para que traga la pilota.
3: Escorte
2: en la izquierda. Estaba Yuri. Ahora Yuri. Yuri que la vol colocar.
3: Fíjate.
2: El pase para Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Venga, molve. Molt bé, Javi, molt bé, Yuri Nic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el balón que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat va Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80... 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València. La pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el baló que vol recuperar l'Atleti Bilbao. Guido, disputant aquesta pilota, la llunya Guido. El baló llarg que recupera Geray per l'Atleti de Bilbao. Geray en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea. I se balona altra volta en el rechaz, és per a Deitx, per a l'Atleti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota Javi Guerra. El baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pilota que va a ser nuestra.
3: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
1: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Geray como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrer.
3: Hay otro cambio.
1: Y tú tens...
2: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atleti Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va a entrar Unai Núñez.
1: I així entra
2: Unai Núñez. Aplaudiments per al central del València, ex de l'Atleti de Bilbao, i se va a col·locar pues en una defensa de tres centrals.
3: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
2: pues,
3: Javi.
2: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, col·locant tres centrals. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega. Retirant
1: pues
2: a Javi Guerra.
1: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres,
2: va el córner.
1: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
2: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, obre ixe baló, directament a les mans de Dimitrievski.
3: Quédate media hora ahí.
2: S'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
3: Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
2: Bueno, pues
3: nosotros tenemos.
2: Se va a recuperar Xomert. Estem en el minut 83. Minut 83.
3: No.
2: L'Atleti de Bilbao ahí, ara els seus jugadors.
1: Sí, sí,
2: Dimitrievski a terra.
3: Se choca con Unai.
1: Robi, se choquen Unai Núñez i Xomert cap en cap.
2: Dimitrievski a terra, està en problemes el porter del València, així estan protestant.
4: perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Sant Mamés, però Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí están les señales horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 a la segona part, 85 de partit, el xou parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
1: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, ¿no, Robi? Però bueno...
4: Sí, home, anem a veure. Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski. En este tram final de partit, así en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit, el València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. L'Atleti Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, ixa pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València, defensant de Núcleo Siguiense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc, la jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se puga escapar esta victòria vital, tres punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda, l'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, minut 80, minut 86 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq. Corre Gerai, Gerai i Sadiq. Sadiq entropesa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, ixa pilota continua en poder a l'Atleti Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski. Vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que reneix la pilota a Sadiq. Ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se való. Estem en el 89, anem a estar pendents del temps afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València per a defensar el gol de Sadik, que està donant la victòria. El balón de Yuri. Yuri, la pilota per a Jauregui. Zarra i talla Beguido, però el rechaz és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai. Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
3: Gorosabel
4: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams, ahí es en 40, Gallà, obre Gallà. Ve Gallà al tall. Ve Gallà al tall per a enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a complir el 90, anem a estar atents, ahí el temps afegit, penjarà la pilota Leti Bilbao, el balón munt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
1: Pues, Robi, te vaig a dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts, com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
4: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València, en estos 7 minuts d'afegit, pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la. Finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao. El valor que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El valor... Per Leti Bilbao, penche la pilota Jauregui, Zarojo, el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, Stole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con 10 Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai. Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner.
3: Però estar media hora per sacarlo.
4: Que ve Luis Rioja, com li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri, ahora i se való.
3: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
4: Pues allá va Luis Rioja. A traure el córner. Ja han passat 2 minuts del set que ha afegit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai. A veure que apareix Ugrinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jorge Guizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i així ràpid, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jorge Guizar amb el baló, talla Beguido, arriba Ramazzani, vinga, té que així ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, se va una autopassada, però ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i ixe baló per a Yuri. Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams,
3: ficava
4: la centrada darrere,
3: buscar los corners, que trau, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
4: Queden 4 minuts, ara Ugrinic, que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao, 4 minuts queden encara del set que ha fechit l'àrbitre, este final de partit més emocionant que mai, així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, Iñaki Williams, el passe ahí per a Gerai, Gerai que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja,
3: ai,
4: el que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
1: Pues 3 minuts.
4: Corner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a traure el corner. Jugada balo parat. De nou perill. en la portería del Valencia. En el que defensa hoy se corre, hoy se va a la monta. El remate, Perdalt.
3: Bueno.
4: El remate que se va a Perdalt de la portería de Stole Dimitrievski. Quedan tres minutos. Venga, quedan tres minutos. Le quedan al Valencia para saltar de nou Samamés. Para tornar a guanyar así en la catedral que feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava el València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski el baló de Stole, llarg, buscant a Sadik Kumar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta a Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va jugar a cama canviada, eh? Que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta i estem ja en els dos últims minuts.
3: Bien, Renzo,
4: dos
3: bien.
4: Últims minuts.
3: Bien, hijo, bien, Renzo.
4: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, ell va la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja, Luis el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar ese baló que ha anat a córner, que va a traure... L'Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota amunt, la treta y Guido que lluny esa pilota, corre, ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló, que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao, ojo, estem bien els segons finals, del sec que ha fet l'àrbitre, la pilota se'n va anar fora, vinga,
3: això
4: ja està, vinga, que això ja està, queden segons, això ja està, se van a complir els 100 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts, sí senyor, per assaltar de nou Samamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que va allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit, així en Samamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el baló eixit és banda, però està ja complit, passa ja un minut del set afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final,
3: bien.
4: Ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el Valencia, para colocarse en 42 puntos, yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Liga, en un partido muy serio que ha hecho el Valencia, así al estadio de Samamés, guañando a la l'Atleti Bilbao que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadiq, amb el 0-1. Sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts i el València els ha sumat en un molt bon partit en San Mamés, amb un València sempre, sí senyor, ahí estan els nostres, se'n van a aixecar cantó als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
1: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades a 2 puntes del descens i rivals molt complicats. Rayo Vallecano-Mestalla a domicili contra Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadiq, el València que s'envals 42 punts ara mateix. Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12. Estem a 5 del descens per...
3: Podemos.
1: No per jugar. Ricardo, una volvemos, valoració d'este partit.
3: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Atlético esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
1: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Atlètic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Atlètic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Atlètic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Atlètic Club que perd i se partit, que estaven peleant-se per Europa, barallant per Europa.
3: Mira,
1: les imatges que veiem en la televisió, és lo bonico. És lo bonico
3: de
1: futbol vestuari, que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim aquesta permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
3: sí,
1: cap,
3: senyor.
1: Pues te lleves un pez de damunt.
3: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido. Que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo... duro, que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
1: Pero
3: horroroso.
1: A mí, honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano en cara tendría un partido más antes de esa final de Conference League, y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equip titular en Mestalla per a que plegaren en rodatge. Jo estava un poquet atemorit, però bueno, ara que fiquen l'equip que vulguin, que este equip tenen els mateixos punts que nosaltres, anem a anar a pels 3 punts a sumar esos possibles 45. Com canvia la vida, Ricardo?
3: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
1: I sobretot, molt important, recordem que en estos 5 punts de diferència que tenim respecte a les zones de descens, molt important el gol averats, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42 pot ser que virtualment tens un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol averats guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra el Elx. O sigui que de 8, bueno, de 7 rivals que estan en la posició de descens, en aquesta lluita solament tens el gol averats perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues este es el, no está fet en cara, pero virtualmente.
3: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
1: En cara queda.
3: Esta es la línea, exacto, la línea correcta que el equipo, al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
1: Pues com diguem, al final el València ha aconseguit estos 3 punts d'or. A més està Josep Rovira en San Mamés. A veure si podem pues, fer-nos en ell quan siga possible. Però ahí l'escoltem.
5: Así es. Sí, así estem, amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz. Era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
6: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en ese estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que bueno, que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
5: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
6: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y bueno, y seguir.
5: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
6: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy, muy, muy, o sea, de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, les puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
5: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
6: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que bueno, que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar el siguiente, es lo que tenemos que hacer.
5: Enhorabuena, capitán.
6: Gracias.
1: Pues les paroles de nuestro capitán José Luis Gallá, que con deia anem a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Estadio contra la Real Societat i per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
7: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
8: Han escuchado una reemisión del partit del Valencia. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment. van a escuchar una reemisión del informativo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim aquí a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que aquest espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres els pediatres el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Doncs pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepes. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepes o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepes n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
4: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que tenía que pensar es que la obesidad tiene consecuencias ya a curt y a llarg plazo. Y que probablemente en la presencia de obesidad estemos asistiendo a lo que antes pensaban que era patología, que només era del adulto, pues ve, está apareguent ya en els xiquets en presencia de obesidad. ¿Quiénes son este tipo de complicaciones? Pues lo primer, ni a més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguen tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprendissatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és lo que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral perquè revertisca i si augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de l'obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
8: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
9: Mi padre siempre me decía que mi estalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
10: Ay, perdón.
9: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. como los del doblete de 2004. La Liga nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
10: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
9: Un sentimiento eterno.
10: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
9: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
11: Un agua, porfa.
12: Son 125 pesetas.
9: Falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
13: También es el mío.
0: Mestalla es etern. Campaña renovació abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27.
14: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegent des de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
15: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio, tots els nostres partits.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en ese grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han de poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'aquesta temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que a lo millor ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... que diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que... el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament pues, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta...
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria... Has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent gru de risc, inclús la gent que té que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció de avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la...
0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla Centenari.
9: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: el millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que eix perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una chua bonica que acaba en gol seria una chua mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per a aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Te toca, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
3: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ho has de pronunciar?
4: Guanyar,
1: guanyar.
3: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
2: Que amo, tio. No. És del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
1: Ara us toca pronunciar-la.
4: A la taula i al
1: llit. Al llit.
4: Al llit, al primer crit.
1: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
4: Molt bé.
1: Perfecte, valenciano parlant.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la set.
3: Molt bona.
1: Això sí que bona frase.
0: El millor de VCF Media.
5: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
6: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
7: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a La Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. Jo farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palà de Bona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: VCF Radio. Amunt València.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
6: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quants he picat el pistallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu pas, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigates, Claremont, tants jugadors valencians, i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment, has tingut altres jugadors, que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa, i totes les copetes que hi ha per ahí. Té, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc, i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull pel poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i t'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
4: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor 87.6, la ràdio del sentiment.
6: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en VFC Media Radio.

0: La pilota al València, la volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. I se l'emporta l'Atleti de Bilbao. A veure, bé Renzo Sarabia, com s'ha anticipat. Molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada i el valor que ha tocat en Yuri. Se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahir. Aquest valor que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahir. Sobre Diego López, de nuevo que se va fuera, la toca al Athletic Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servicio de banda desde la part dreta a prop del córner. Va a traure ese balón el lateral argentí Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
1: Venga, va, a ver,
0: ha
1: va.
0: Provocado el córner Javi
1: ver,
0: Guerra.
1: A ver si le sorprendemos con una de
0: y ahí
1: sus...
0: Ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
1: Bien, Javi, bien, así, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Hay que dejarse ver,
0: pues
1: hay que ofrecerse.
0: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto esquerra, la portería no hay Simón. Vinga, ni a Caforita también este jugada, esa balón parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo, una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota Islaria y guaña. El balón, Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego, ahí está el Guajín, Diego López, buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja, la davant d'esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar, i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Targa, César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera Leti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ebar César Tarrega al Tai. Ve César Ara. Ve César Ara al Tai. Imposanse Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar a Leti Bilbao. Ve el Daldaya César Tarrega. Davant Nico Williams.
2: Llega a quedar molt espai quan el campe siga a campo obert. Perquè tant Nico Williams con Robert Navarro. Ens poden fer pols. Menys mal que ja ha estat molt bé César Targa per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del valor i te fan un roto i un descosit.
1: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessant per ninguna situació.
2: Sí, sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
1: complicada.
2: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i per zona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trao Schomert, el suís buscant a Gallà, ni se banda esquerra. Gallà ahí que no se n'ha pogut anar, però ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja, la coloca Luis Rioja. I el balón que debía a córner Gerai. Ahí Luis Rioja estaba atent en ese rechaz. Ha buscat la centrada y ha provocat el córner de nou per al Valencia.
1: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus... De sus armas más fuertes, que es los balones por alto.
2: A ver si pueden hacer un remate a lo Ricardo Arias, ¿no?
1: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
2: Pues vais siendo,
0: bueno,
2: eres,
0: pues
2: ¿eh?
0: Va el córner. Va el córner que va a traure Javi Guerra ahora desde el canto de la portería. No hay Simón, allá va el de Chilet. Pincha la pelota a Isdari, a Boris, se való. Rechazad, le queda la pelota a Godur. Eso es penal, eso es penal, eso es penal. Eso es penal, eso es penal, es penal, es penal. Es penal, apita penal a Hugo Duro. Apita penal a Hugo Duro. Era claro el penal el que le iba a enfrentar a Hugo Duro.
1: Hoy va.
0: Cree que es penal.
1: Vamos.
0: Es penal.
1: Pero clarísimo.
0: Es penal.
1: Y tarjeta.
0: Es penal.
1: Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho.
0: Es penal clarísimo el que le han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha chafat claramente Yuri. L'ha chafat claramente Yuri. Y yo creo que es penal.
1: Hombre,
0: es penal.
1: Vamos que es penalti.
2: Per aquestes coses Hugo Duro sempre és necessari en el camp, perquè d'una cosa, d'una forma o altra, te rasca un gol o un penalti o una expulsió, sempre produeix.
0: Pues allà va el penalti, que va llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a ell, i ara també hi vol marcar-lo, vinga, per avançar a València el marcador. Allà va Hugo Duro, el madrileny, el golejador del València, la pilota en els 11 metres, mira Hugo Duro, el balón al travesser, el balón al travesser, quina llàstima, quina mala sort, Quina llàstima i quina mala sort. El llançament d'Hugo Dudo ha anat al travesser. Havia enganyat per complet a Unai Simón i el baló s'ha estavellat en el travesser. L'havia tirat molt bé, però el baló...
2: Es fútbol,
1: pero vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa en tirar el penal?
0: Qué mala suerte, eres, qué mala suerte.
2: Son cosas que pasan, ya está. Si dices que estos fallos te hachen mella, pues al final...
0: Ojo, que era ataque en edge. Nico Williams, pecha la pilota a Islaria por el balón. La pilota que se va fuera y es córner. No es corre, no es porta.
2: Ya está, es lo que es porta, es que, lo es que dice de Rioja. Rioja enseguida nata a Hugo Duro a recolsarlo.
1: Es que desaprovechar una ocasión así con en la situación en la que estamos, de verdad,
0: Una lástima, aquí una mala suerte.
1: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien. ¿A quién le pitan el penal? ¿O no le han sacado tarjeta amarilla?
2: Desde la misión no sabiste que le ha hecho tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestado. Ha sido amonestado en Laporte avance, pero Yuri per ese penalti no ha sido amonestado en cartas.
1: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
0: Ojo, que ahora ataque Neitz, la pilota de Nico Williams, pero banda izquierda, ojo, y se baló, se entra Dislaria, la pilota, Dimitrievski a córner. A tapar ve Dimitrievski. Ahí se disposaba a rematar Guruceta, pero a tapar no ve el lanzamiento del jugador de Athletic Bilbao, el portero de Valencia desvianta a córner. Venga, ni a calzarse, ni a que reaccionar. Después de ese penal que ha fallado Hugo Duro. Venga. No podemos, ahora evidentemente se ha fallado un penal, era importantísimo, pero va a traer el córner de Athletic Bilbao, la pilota de nuevo ahí Dislaria, torna a ser córner. Perquè l'havia tocat Renzo Sarabia i el baló de nou a córner. Però ara tenim que refer-nos, Ricardo, tenim que refer-nos.
1: Que no se puede fallar un penalti estando como estamos. Me cago en la mar. Es que de verdad me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos... Hay que tener más tranquilidad, más pausa.
0: Pero bueno, que el penalti tampoco nos afecte psicológicamente. Que cara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense perdre cara al partit.
1: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
0: ojo, el baló Dislaria, la pilota la ha traído Rodríguez, corre. Ahí se vuelve a emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar. Y el balón ahora de Goro sabe el arrere. El que estoy bien, Ricardo, es que sí que era un penalti importante. Le han fallado, pero tenían que refernos y que no se afecte mentalmente ni psicológicamente. No, claro, que en cara queda mol de partido.
1: Está claro. Pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera estás en condiciones o quieres ganar el partido.
0: El equipo está B, está serio, está competint. Sí, bueno, pues sí, han fallado un penalti. Era importante, pero... Pero tenéis que continuar.
1: No, está claro. Es que no se puede hacer otra cosa.
0: Las lamentaciones no valen de res.
1: Es que no se puede hacer otra cosa.
0: Y sobre todo que no afecte mentalmente, psicológicamente.
2: Ahora mateix el temps en la clasificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que te afecte. És de veres que és un penalti.
1: Le pega mal y lo tira por el medio de la portería y lo mete.
2: Pero es de ver es que es un penalti que al final, pues en casa del rival, al rival, pero ahí es un plus. Sí que es de ver. Pero ahora el equipo que tenga que continuar como estaba hasta ahora, que el Athletic Club en casa, jugándose Europa, en toda la gente que ha anat, no te está generando un gran perillo, Robi.
0: Pues eso es lo que tenía que hacer, continuar competiendo, sin separar la cara al partido.
1: Y ya me parece extraño que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay... dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
0: Bueno, pues continuéme. Superada la mitjora, minut 31 de la primera part. Empata serà el marcador entre l'Athletic Bilbao i el València. Després d'haver fallat ese penal, Hugo Duro. Però ni ha que continuar competint sense perdre aquest partit, que això és molt llarg. Y encara queda molt. Aguantarà Guido Rodríguez en la disputa en Rego, dia que el servici de banda era nostre. Però pita falta. I és falta la que li ha fet Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí. Falta clara.
0: I el baló ja en moviment. En favor del València. Traguen la pilota darrere Schomert, el suís. En curté per a Guido. Baló no. Per a Gallà. Gallà que vol jugar en llarg. Buscar Hugo Duro. Van a la combinació. Luis Rioja. Se li ha anat el control. Se li ha anat el control a Luis Rioja. No ha pogut. I ara és l'Atleti Bilbao que vol treure ixe baló. Ara ixa pilota per a Sancet. Sancet buscant el passe per a Nico Williams. Oh. Per banda esquerra. Està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams. Busca la centrada. I el baló es porta. Es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams. L'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32. Bueno.
2: A veure, Robin, partit. No és que t'estiga fent mal, perquè no ha tingut, Nico
1: és
2: Williams no ha tingut, no ha tingut cap ocasió clara. El que passa que un sort com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar encara que siguin dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit d'Azón, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill és real per al València Club.
0: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara és Juri, Juri buscant a Rego, Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant i se passa arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria a porteria, de porteria a porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja eixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seva defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert. Schomert en la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà jugant de primeres. No li hiciste el passe Gallà. Volia combinar en Luis Rioja, però no li hiciste. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, dice, després d'aquest penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Sama Més, Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poc de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veres que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
0: Sí.
2: És una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: I Hugo Duro que va marcar també la primera volta en la victòria davant l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams. I entra pues, el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ja de la primera part. És el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Baló ja en llarg, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra, no ha pogut, i el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
2: Ens falta, favorable. Sí, sí que és de veure que així com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar pues, amenaçar a la...
1: Afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón. Obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla. Mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo esta vez está serio, está competint. La llástima se utilice penalt. Que ha fallat Hugo Duro, però no hi ha que continuar. Encara queda molt. Baló de Schomert. Tenien el 37 d'esta primera part. Ara ha passat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
2: A més, Robert Navarro... En les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguiente egoista... Pese a que sigue una desgracia al Valencia, no le ve mal que un jugador de Nico Williams, que es la principal amenaza del Athletic Club, pues isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
0: Sí, sí, perquè Nico Williams estava portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, valor que va ser per a Valencia, arrere per al seu porter... Per a Stole Dimitrievski, l'eixa Terai Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va vol jugar en llarg, buscar a Diego López. A veure el control Diego López. La disputa eixa pilota ahí en Yuri. El baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao. En la disputa eixa pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta en aquesta disputa entre Diego López i Yuri i va ser Unai Simón el que colpeja la pilota. Va traure en llarg el porter de l'Atleti de Bilbao. Entrem ja en el tram final d'esta primera part. Minut 39, trau Unai Simón. Pilota amunt, baló ahí cap a la frontal de l'àrea valencianista. La disputa està Schomert. S'han portat pilota Sancet buscant a Iñaki Williams. Iñaki Williams per banda dreta. Trata ahí de anar-se'n de Guido Rodríguez. Continua Iñaki Williams. Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria. Stole Dimitrievski.
2: Molt important.
0: Va votar Robert Navarro.
2: Estenim que mantindre... molt fèrreos, sí. En baló parat en i defensa.
0: Així que estem ja entrant en moment decisiu del final de la primera part. Ojo, això vol penjar dins l'àrea, a veure aquesta pilota, el rechaç una altra volta per a l'Atleti Bilbao, una altra volta està ahí Robert Navarro que se'n vol anar, va Hugo Duro en la xuda defensiva, Robert Navarro que arriba a centrar, ahí la pilota que la trau però no li ha pegat bé Pepelu, li ha pegat mossegada i el baló encara ahí que busca l'àrea del València quan ha aparegut Dimitrievski. Vol jugar en llarg. A veure aquesta pilota per Diego López. Diego López i Yuri. Diego López, a veure Diego López. I arriba Unai Simón. Ha arribat Unai Simón abans que el Guajín, que no ha donat per perduda aquesta pilota. Fins al final. Pues estem ja en el 40. En el tram final d'esta primera part. Continua l'empat a ser el marcador. Jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota... Ahí buscant ixe passe a banda esquerra. Ara ixe baló per a que jugue. Ahí Sancet. Ojo que recuperen la pilota. L'han recuperat a veure Luis Rioja. Luis Rioja buscant a Hugo Duro. Busca el llançament. Unai Simón. A córner. No ha blocat Unai Simón. El llançament d'Hugo Duro. Se li ha escapat de les mans. El baló a Unai Simón. I va ser córner per al València en ixa jugada que havia recuperat molt bé el baló. Luis Rioja ha buscat a Hugo Duro. La pèrdua ahí de la pilota de l'Atleti Bilbao. Estava molt atent Luis Rioja, que ha buscat el passe final per Hugo Duro.
1: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Vinga, este córner, una altra jugada, baló parat. A veure si l'aprofitem. Allà va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, Traoré, ese córner, Valdechilet, el córner, la pelota, primer palo, el balón, Dislaria, y no trova ningún rematador, arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde, esa pelota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí, no ha podido arribar, continúa la disputa, Javi Guerra, esa pelota, pues es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra. El córner verá el Valencia de nuevo desde bien, la Javi, mateixa bien. Posición.
1: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fija claro, el bolo claro, de Treball a saco.
1: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra, allá va el córner, ahora trae la pilota a la frontal, pero Luis Rioja, le pega Luis Rioja, el rechazo una otra vuelta, pero el Valencia, ojo la contra para el Leti Bilbao, se la importa Robert Navarro, pero ni hay que pararlo, ni hay que pararlo. Robert Navarro, San Porta y se való, fica el pase, pero atente, molve Guido, atente. Molve estaba ahí Renzo Sarabia, no era Guido, sino Renzo Sarabia, que sabía quedarte en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolpe.
1: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guaña els duels defensius y a banda se queda en la pilota. Yo creo que bueno, de fet, Corberán ho deia en eso, roda de prensa.
1: Es oficio, Vicent.
2: Que ya sí, total, al es final oficio. El Sarsenbins siempre que cuide peu. Corberán ho deia en roda de prensa, que ya que pressionar, furtar y donar continuidad. Una vegada furtes el baló. Y Renzo Sarabia s'ha provat d'això.
0: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, Cuantar ataca. L'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota. Ahí era ese baló que volia ficar Yuri. A l'esquerra, per a Robert Navarro, busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el valor Robert Navarro, la col·loca una altra volta ahí per a Yuri, en la trena esquerra Leti Bilbao, la deixa una altra volta per a Robert Navarro, ara buscava el passe per a Rego, a Errat, vinga, i se valor, n'hi ha que treure-lo d'ahí, Xomer que l'allunya, però ahí no n'hi ha ningú, i el valor és de nou per a l'Atleti de Bilbao, per a que juga ja Gerai. Sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una altra volta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El valor que l'ha tocat en Iñaki Williams. I és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
2: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context, quantes parades recordes de Mitrescu?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe valor rere per a Guido Rodríguez i Guido Mesa rere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu. Pepelu que s'emporta i se való. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat. És una primera part sèria. Un equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut posar aquest penal, però crec que el València està fent un bon partit. Ha fet una bona primera part, així, davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar.
1: La verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45. Anem a veure perquè va a afegir dos minuts. Va a afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part. Quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López. El rechaza ahí, afavorece al Valencia y la vol recuperar Xomert y Tàrrega. Es dos centrales que vol entrar esa pilota. Ahí está Xomert también el balón. Xomert que busca el pase arrere.
1: Diego,
0: pero
1: al soporter,
0: pero esto le Dimitrievski.
1: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
2: Y saben cómo está el equipo, bueno. Tienen ganas de ver cómo desde la banqueta se activen y aporten... a la xespa, encara és pront, òbviament, però jo crec que avui tinc una pedrada
1: jugar,
2: que Ramachani i Umar Sadik van a citar el partit.
1: Umar Sadik no lo sé, però Ramachani va salir seguro.
2: Com a mínim a citar.
0: Bueno, pues un minut queda, un minut li queda esta primera part per a que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís, buscant ahí a Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomer, Guido Rodríguez i Xomer tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fet xit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, Ara buscar a Xomer, Xomer a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va jugar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral Gentí, i se valor dividit, arriba bé Guido Rodríguez, vinga, aquesta pot ser l'última, a veure Hugo Duro en la pilota, Hugo Duro i Diego López, tocant-la ahí Guido, Guido, el valor de Pepelu, Pepelu, anem a veure que entra per banda, José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà, entra Gallà, Gallà que s'entra, molt forçat Gallà, molt forçat Gallà, arriba Diego López, arriba Diego López, que trata d'arribar Diego López, ahí busca la centrada Diego López, el valor amunt, la trau Gorosabel, la pilota, ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts, ja està al final. Ahí està el final del partit. Empat a 0 el marcador després d'haver-se disputat estos primers 47 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip. La llàstima ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
2: Hi ha que seguir, però també te dic una cosa. Si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguerem continuat en este plan de partit que m'ho està funcionant. Igual t'haguerem estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que de veres que aniries en un gol més en el marcador. Aixina, que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
1: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... Incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
2: Pues Robi, desde el estudio y central de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio, competint-li al Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa. Però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
2: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és el, pues, bueno, la plataforma més fiable per a les dades, pues, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula, pues, les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat, pues, de penal tuvo Duro, està bé antixapilot al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
1: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, Ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocat ahí el central de l'Atleti Bilbao, Hugo Duro, que s'ha fet mal.
1: Tarjeta,
0: i la falta,
1: no?
0: És clara. No ha tret... La falta és clara, sí. De Geray, el central de l'Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
2: Se tocava, pues, la gola, Se tocava la gola, igual algun colp en la...
0: No, pues, ateme. No va a pitar falta, No va a pitar falta.
1: Joder,
0: yo pensaba,
2: pues,
0: que sí,
2: es muy clara, es muy
0: pues
2: clarísima.
0: No va a pitar falta.
1: Se desentiende,
0: pues, el balón para Leti Lo. A mí también me va a preguntar. Y lo que está en Dienli Pepelu.
1: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro.
1: Se desentiende,
0: pues,
1: por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada. ¿Qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. Els mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra. I Diego per la dreta. Antara perdut la pilota. Guido Rodríguez la recupera Leti Bilbao. Se la emporta Iñaki Williams. La pilota Iñaki Williams busca la centrada. El baló per a Sancet. Per darrere venia Pepelu. Li ha llevat la pilota. Molt bé. Pepelu.
1: Se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
1: Se mueve el banquillo, Roby.
0: De moment no. Però ja dic que el canvi tàctic és... Ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra i Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
2: El València, bueno, pues, Roby, que ara mateix... Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que no és solament una sensació que s'estiga per a quinta moment, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí. En les xifres en la mà, el València, pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... Primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, el que hem dit, és el penal que errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant el César Targa. Se l'emporta el d'Aldaia. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc. Completament buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit. I la pilota la recupera l'Atleti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament. Gallab per darrere, molt bé Gallab. Molt bé, Gallà, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
1: No està preciso hoy, Guido.
0: Espera que jugue ya.
1: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh.
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro. I ara Unai Simón, que colpeja en llarg, canviant la pilota a territori valencianista. Xomert en el bot i targeta groga per a Xomert.
1: Vaja.
0: Targeta groga per a Xomert en el bot amb Ollant Sancet. La targeta groga per al central suís del València.
1: A mi no és barata, eh.
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
1: No, o sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao, després d'aquesta targeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins d'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner. Pues va a ser córner per a Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a Islària, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a Leti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou a intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a Leti de Bilbao, des de la part esquerra de la portería
1: aquí,
0: del Valencia.
1: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski.
0: En estos, les marques,
1: en estos,
0: sí.
1: Exacto, en estos balones altos.
0: Les marques, que no n'hi ha gente a chustos defensivos. El choque aéreo es perillós. Ojo, ese baló. La pilota que la va a traure el Valencia. Arriba Iñaki Williams. El llançament, Selimbalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaza ahí de Iñaki Williams. Se n'ha anat molt desviat,
1: sí,
0: fora,
1: sí, los corners que
0: de la portería del Valencia.
2: Pero fíjate, sí que el Valencia, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
1: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramachani y posiblemente a alguien del mediocampo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
2: Bueno, incluso bueno, cambiar pues el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y Hugo per Omar Sadiq. Ya veremos.
0: Está calfant en la banda, no més Ugrinić. Es Ugrinić el que veig calfant en la banda, no sé si tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anirà incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable Leti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro d'Islària. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de Leti Bilbao. La pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí està bé Pepelu. Està bé Pepelu al tall en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també l'aixuda. Sí, senyor. Renzo Sarabia. Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepelu. Ajudante estaba ahí Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
1: Es que donde
2: una cosa que me agrada de Navarro,
1: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
2: Y a banda sap no disarli temps al rival per a pensar.
1: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo
2: ABC
1: y punto, y nada más.
2: No calmes, tampoco.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se els jugadors al Cafament, ara és Unai Núñez també, jo crec que aniran a incorporar-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba, el baló que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar, de cap, i el baló de nou per a València. Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el baló, i ese baló en l'as frontal, estava ahí al tall, Vega ya, le había quedado a Guruceta. Esos perdues ahí son perillosos. Esos perdues con les enguitegutaras perillosos. Continúa el perill, la portería de Valencia. El baló penchat Ara cap a eixa banda esquerra que entra Robert Navarro, torna a penjar la pilota, Tàrrega que la trau de cap, Xevalo allunyat, ja va Hugo Duro que no arriba a la pilota. Ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert. A veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara n'hi ha que allunyar-la Javi Guerra. Li han fet falta a Javi Guerra. Al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de Tibiló.
1: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que li ha fet Alejandro Rego, que li ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment en este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ara fica la cama Pepelu per enviar ixe baló fora, per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinic. Fendi a l'activa, si es calfament en la banda, per aquí quan ho considera el míster, fer els primers canvis. Baló arrere, l'Atleti Bilbao juga Gerai per al seu porter, per Unai Simón, va la pressió, Hugo Duro, trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. A veure, aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López. Se'n va per banda Diego. A veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota César Tàrrega. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda. José Luis Gallà. Ara busca el passe. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, el argentí, en Renzo Sarabia, tocant-la i Guido, superant línies, el baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja, li la lleva Grosabel, i la lleva Grosabel de cap, quan se preparava per al remat Luis Rioja, la centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Grosabel atenta, ha enviat el baló a servici de banda.
1: Que pena.
2: Era molt bona, eh? Era molt bona l'ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro, va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
2: De categoria, altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa. Renzo Sarabia, el que deia, últim apunt, és que crec que Corberán, li està deixant bé, el de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
0: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski, para que traga la pilota arriba el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en cama dreta, llarga, buscante ahí a Renzo Sarabia también. Ahí va Hugo Duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pilota arriba, pero a centrals, ayudándose ahora en Pepelu, Tàrrega, Pepelu. Un bon treball, sí, senyor, ese pivot defensiu que avui ha col·locat el míster Guido i Pepelu.
1: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese baló llarg, però Hugo Duro que no pot arribar davanter madrileny del València. I el baló directament a les mans del porter Unai Simón.
2: Sí, perquè jo no vull ser gafe, ni molt menys, però no me da la sensació de que estem prop del 1-0 de l'Atlètic Club.
1: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrata ahí al jugador del Atleti Bilbao.
1: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recordem, va percebut de sanció. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a percebuts.
1: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
1: sí que...
0: Ojo, Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegó Dimitrievski, aparegó el portero del Valencia, pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams... Se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el Salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
1: Menos mal, menos
0: mal. Ojo, ara eixe baló, la pilota i dins l'àrea, el baló mort, tenia que allunyar-lo. Finalment, l'ha tret Xomert. Finalment la treu Xomert quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski, anem a veure aquesta pilota que continua en perill de l'Atleti Bilbao. Era falta en atac del jugador de l'Atleti Bilbao, encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra, s'havia fet mal en aquesta última jugada. El porter del València, que ha estat decisiu, Salvador una altra volta, En Ixema, Mamiñaki, Williams, Guido Rodríguez també està en problemes, Stole també, havia xocat ahí, havia hagut una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez i és la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Mitrievski, perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Agirrezabala, ha sigut, vamos, immediato, no la següent, almenys ja diem baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. I s'ha jugat a Iñaki Williams i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat, atenent a Dimitrievski.
2: Pues el València, que estes pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberà doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està, hi està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
0: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de la TVLO perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
1: Haciendo cuenta,
0: però bueno, sí. Anem a veure.
1: És que le hace falta a Geray, En la jugada que sale a despejar,
0: pot estar un poc emocionat, no sé si està un poc el doctor...
1: Le desestabilitza
2: Geray. Sí, està mirant coses de la vista, sí. Robi. Està parpadejant fort de Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp.
2: Però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge camp de València, però va poder continuar... Stole Dimitrievski en este minut ja 63 que estem 18 de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment, baló amunt, buscant a Diego López, a veure Diego López a la pilota, Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao, ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Pero ahí estaba bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7, per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
2: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
1: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trajo Dimitrievski, buscando a Guido Rodríguez. El balón para el Valencia desde darrere. Centrals que la bola entra ahora Tàrrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tàrrega. Tàrrega en curte buscando ahí a Guido Rodríguez. Guido, el balón había eixit. El balón había eixit. El balón había eixit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Mantén está el cambio. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sancet.
1: Bueno,
0: Berenguer, pero Ollán Sancet es el cambio.
1: Tampoco está mal el cambio, ¿eh? Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cau, que perd la pilota y ahora ni hay que tornar. Y ahora ni hay que tornar porque contra Colpechenech recupera el balón la de Tibilao desde la par dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí. Iñaki Williams ya trae la pilota a Gallá. Pero al Suís. Xomert también el balón. Continúa Xomert a la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fet falta al Suís. Y el balón que va a ser per al Valencia. Se preparen els canvis, eh? Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
2: I Rubim,
0: Urinic i Sadik.
2: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit els que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
2: Ah, val, està
0: Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
1: Pepelu està con tarjeta, no?
2: Sí.
1: Pues... creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantísimo. El balón ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda izquierda, busca la central Luis Rioja. El balón que trau. Atreta ahí el Atleti de Bilbao, enviantixe balón fuera. La pilota ahí, que la trete Vivian. Uf. Que se gusta tres cambios, que ha fet la Leti Bilbao, Vivian Ara y Geray con más centrales.
1: Sí, por Vivian... Lapor, ¿no? Por Lapor, ¿no, Vicent?
0: Sí, por Lapor, sí.
2: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any. De fet, van anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que hi ha que aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues hi ha que aprofitar ahí per a fer mella i per veure la porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe, ahí per a Les Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar i Yuri. Entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el 1 contra 1 fa mal. Berenguer que busca la centrada. I ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Alex Berenguer. I el córner que va a ser per a l'Atleti de Bilbao.
1: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para el Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Orixe balón. Hugo Duro que la trae de cap. Ayuñan la pilota. El balón que el recupera Vivian. Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trao Guido una otra vuelta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani. Va Ramazzani, Urinic i Sadik. Va un triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán. Ahí està preparats Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
1: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. y entra Ramazzani, y se va Pepelu, y entra Ugrinić. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreno de choque. Tres jugadores de refresh, que les matéis exposiciones. Sadik per Hugo Duro, Ugrinić per Pepelu y Ramazzani per Diego López.

0: buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis, eh? Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
1: Miquel.
0: Va al servicio de banda, favorable, Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Eti Bilbao, l'Alo d'Islària, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani, que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta l'Argi, a veure Ramazzani, el valor llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islària, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
2: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik, gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Gut Sadik! ¡Para marcar en el 71 para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematant de capa! ¡Qué bona! ¡Com li l'ha colocat ahí! ¡En esa banda esquerra! ¡Luis Rioja! ¡Y Sadik ha ficat el 0-1 para encarrilar una victoria que pot ser importantíssima! ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! Com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de capa ha marcat Sadik Umar.
3: Com s'anticipa, Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete,
1: Rioja temporiza molt bé, i fixeu-vos que vos havia dit que Vivian no estava en el seu millor moment i havia que buscar-li la volta, i Sadik que s'anticipa a un Vivian que, estant en el seu moment, ni de conya deixa que el davanter s'anticipa.
3: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, que al final, sí senyor.
1: En l'entrada de Grinic, Ramazzani s'ha dit que el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els 3 punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
3: Importante, de verdad.
1: I és molt important.
3: Ui, que largo se va a hacer lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
3: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima, i Xosan Elatxa, 42 punts que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de xoc Sadik, que ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
3: I la primera,
0: en tot el que esté dient.
3: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable. Sadik Umar, bueno, pero ni hay que continuar.
3: Hemos hecho, lo difícil, Robi. Hemos hecho lo difícil. Ahora
0: 30 de la segunda parte.
3: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole, Dimitrievski, Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta, una i gol.

0: Gómez, el remado Unai Gómez a Navadins, y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada, pero aparece ahí el salvador del Valencia, Kina Matret, Stole Dimitrievski. ¿En qué momento está el de Macedonia? Espectacular, Stole Dimitrievski.
1: Dios santo.
2: Madre mía, Robi, se ha estirado como una goma de chicle.
1: Muy similar la jugada a Sadi, pero más lejana.
2: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssimes partir de corre calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
0: Jaureguizar una altra volta penja dins l'àrea, n'hi ha que treure aquesta pilota. Vinga, ara també n'hi ha que
1: tindre un poquet del control del partit,
0: pararlo, perquè
2: sí, però Vesga, per exemple, és un jugador que li costa moltíssim,
0: però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa, esta derrota per ells és un pas enrere, i ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, ixe baló per a que jugue ahí Jaureguizar, buscant el passe dins l'àrea per Iñaki William. Xomerta corner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a traure el córner, a veure se va l'Odis l'àrea, xa pilota, n'hi ha que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, ni se corre, que havia votat l'Eti Bilbao, la pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
1: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski, me pareix millor, encara. I també, ja que, com deia Ricardo, baló fora de Sant Mamés, perquè això és com
0: ojo,
2: tot, és no, més
0: ojo,
2: difícil
0: ojo,
2: quasi...
0: se'n va fora, se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, ells ara mos van apretar, mos van exigir,
1: n'hi
0: ha que pararlo, n'hi ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, pararlo quan toque, en fin, tot això que Ricardo Arias saben bé.
1: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa vos vas a dir, parlant d'ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
1: Oh,
0: una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anhelatx. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit, estem en el tram final d'encontre, i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit, com siga, estan lluitant per Europa, i este resultat és un pas enrere per a ells. El baló ara que tracta de jugar a Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El baló de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a Gorosabel. Gorosabel i Vivian Herrera. De nou per a Gerai. Gerai per a que traga la pilota.
1: Escolta
0: a l'esquerra. Estava Yuri. A veure Yuri. Yuri que la vol col·locar.
1: Fíjate.
0: El passe per a Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molt bé. Molt bé, Javi, molt bé, i Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Urinic una altra volta, Guido, el baló en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perte per línea de banda a favor del Valencia. En calma y en tranquilidad a Luis Rioja. Claro que sí, home. Calma, tranquilidad. Estem el 35, 80. 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va tros de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el valor que vol recuperar l'Eti Bilbao. Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el valor llarg que recupera Gerai per a l'Eti de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el valor tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea. I se vol una altra volta en el rechaz, espera Deitch per a l'Eti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota Javi Guerra. El valor que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. I la pilota que va ser nostra.
1: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la veritat que tant a Gorosabel com a Gerai com a Vivian, Liz, Yuri, és altra cosa, li costa un animal a correr per carrere.
1: Hay otro cambio.
2: I tu tens...
0: Va un canvi. Va entrar Unai Núñez. Va entrar Unai Núñez al terreny de xoc. El central basc, el jugador ex de l'Atlètic Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira. Javi Guerra. I va entrar Unai Núñez.
2: I així entra...
0: Unai Núñez. Aplaudiments... Era el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao, y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
1: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
0: pues,
1: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, colocant tres centrales. La entrada de Unai Núñez en Xomerte y en César Tàrrega.
2: Pues
0: retirant a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
0: Va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta a Borixe Baló, directament a les mans de Dimitrievski.
1: Quédate media quan hora ahí.
0: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, està Xomert en és, no sé si és Xomert, sí. És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
1: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
1: nosotros tenemos,
0: se va a recuperar Xomert.
1: Estem
0: en el minut 83. Minut 83.
1: Ah, no.
0: L'Atleti de Bilbao ahí, ara els seus jugadors.
2: Sí, sí,
0: Dimitrievski a terra.
2: Dimitrievski
0: a terra.
2: Robi, se choquen Unai Núñez i Xomert cap en cap.
1: Cerró.
0: Dimitrievski a terra, està en problemes el porter del València. Així estan protestant perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Samamés, però Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí estan les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40, la segona part, 85 de partit, el xop parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfant, Robi. Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més tallada, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno.
0: Sí, home, anem a veure. Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. L'Atleti Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt. Schomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja. Ojo al rechaz que la replega Gorosabel, el baló d'Islaria, ixa pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda Jaureguizar, Jaureguizar, Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València, defensant de Núcleo Siguiense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc, la jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital. Tres punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta Sadiq, ara n'hi ha falta Sadiq, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda, l'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, minut 80, minut 86 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq. Corre Gerai, Gerai i Sadiq. Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar el València. Vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, ixa pilota continua en poder l'Atleti Bilbao. Ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski. Vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que reneix la pilota Sadiq. Ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló. Estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li quedarà al València per a defensar el gol de Sadiq, que està donant la victòria. El baló de Yuri, Yuri la pilota per a Jaureguizar, ahí talla Beguido, però el rechaz és una altra volta per a Athletic Bilbao, per a Gerai, Gerai i Vivian, Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel, Gorosabel per a Iñaki Williams, Iñaki Williams ahí es encarant a Gallà, vore Gallà, ve Gallà al tall, ve Gallà al tall per a enviar la pilota fora, vinga que se va a complir el 90, se va a complir el 90, anem a estar atents ahí, el temps afegit, penjarà la pilota l'Athletic Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també avui senyor en parades decisives importants. 7 minuts, 7 minuts, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues puguem...
0: Vinga, va, vale, anem allà a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts d'afegit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinic, finalment va ser Ugrinic, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc, demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors, vinga, tensió competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per a l'Atleti Bilbao, penxa la pilota Jauregui, Zarojo, el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut. Prepara con 10 Jesús Vázquez para entrar al terreno de choque. Pilota larga buscando a Sadik. Ahora Sadik en la disputa en Geray. Sadik y Geray. Sadik. Luis Rioja. Se la emporta Luis Rioja. Se la emporta Luis Rioja. La pilota busca a Ramazzani. A córner. A córner.
1: Pero estar media hora para sacarlo.
0: Ahí que ve Luis Rioja. Con le había colocado la pilota Luis a Ramazzani. Y a córner. Ha enviado ahí Yuri.
1: Ahora
0: y se baló.
1: Que se queden en el córner ahora ahí. Que pasen 2 o 3 minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ya han pasado 2 minuts del set que ha fechit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí está el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Geray, a veure que apareix Ugrinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que treu la pilota, Montent Eixara, i sí, Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que ixir ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, segona autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri, Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams,
1: ficava
0: la centrada darrere.
1: Buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, queden 4 minuts, ara Ugrinic, que allunya la pilota a la porteria Atleti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai, així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik, però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Sí, volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe per a Geray, Geray que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja, era Luis Rioja.
1: Ai.
0: El que havia ficat el cap per a desviar a córner. La pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues 3 minuts.
0: Córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts, se va a traure el córner, jugada baló parat, de nou perill en la porteria del València, n'hi ha que defensar-ho, i se corre, i se baló amunt, el remat per dalt.
1: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts, vinga, queden 3 minuts, li queden al València per a saltar de nou Sant Mamés, per a tornar a guanyar, així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no ha guanyat l'València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski, el baló de Stole, llarg, buscant a Sadik Kumar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik sobre Yuri, n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. Ahora está preparado el cambio, está preparado el cambio Jesús Vázquez. La banqueta del Valencia está advertiendo el árbitro, la banqueta del Valencia que no isquen, que es mantinguen I hi va el canvi. A veure el canvi. Està Jesús Vázquez. Havia tret, però va el canvi primer. Va el canvi primer. Se'n va Renzo Sarabia. Se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va jugar a cama canviada, Que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
1: Bien, Renzo,
0: dos
1: bien.
0: Últims minuts.
1: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga. Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa. La pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va a traure l'Atleti Bilbao, se córner, cuidado, la pilota amunt. La treta i Guido. Guido que no deixa pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló. Que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem bien els segons finals. De ser que ha fet l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora, se'n va anar fora, se'n va anar fora. Vinga,
1: això
0: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí, senyor, per assaltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, aureixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, el Sant Mamés va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el baló eixit és banda, però està ja complit, passa ja un minut dels 7 afegit reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final,
1: bien.
0: Ahí está el final. Ahí está el final. La victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 punts. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Lliga, en un partido muy serio que ha fet el València, así al estadio de Sant Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a eixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en eix esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla, a domicili contra la Real Sociedad y el último partido contra el campió, seguramente, cara que no se ve matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadiq, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per...
1: Podemos.
2: No, per jugar, Ricardo, una volvemos, valoración de este partido.
1: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar. Aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vas a decir, Messi, es el récord del Athletic Club en derrotes. 10 derrotes del Athletic Club esta temporada, pero en San Mamés han encadenado 7 en esta. Es seguramente la pitjor cifra en molts anys del Athletic Club. Y el València, que ha contribuït a esta cifra, en Athletic Club que perd i se partit, que estava en ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
1: Mira.
2: I les imatges que veiem en la televisió és lo bonico. És lo bonico
1: de
2: futbol vestuari, que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
1: sí,
2: cap,
1: señor.
2: Pues te lleves un pez de damunt.
1: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido. Que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo... duro, que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
2: Pero
1: horroroso.
2: A mí, honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que aplegaran en el rodaje. Yo estaba un poquet a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los 3 puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
1: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo... Durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
2: I sobretot, molt important, recordem que en estos 5 punts de diferència que tenim respecte a les zones de descens, molt important el gol average, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42... pot ser que virtualment és un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol average guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra l'Elx. O sigui que de 7 rivals que estan en la posició de descens, en eixa lluita solament tens el gol average perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues no está fet en cara, pero virtualmente.
1: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
2: Exacto,
1: la línea correcta que el equipo al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
2: Pues com diguem, al final el València ha conseguit esos 3 punts d'or. A més està Josep Rovira en San Mamés. A veure si podem fer-nos en ell quan siga possible. però ahí l'escoltem.
0: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz. Era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
3: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en este estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que bueno, que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
0: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
3: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y bueno, y seguir.
0: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
3: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy, muy, muy, o sea, de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras y... Hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
0: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
3: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
0: Enhorabuena, capitán.
3: Gracias.
2: Pues les paroles del nostre capità, José Luis Gallà, que com deia, anem a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat i... Per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.
5: Han escuchado una reemisión del partit del València. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubéola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules, que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. La gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes d'aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba, acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe, i van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent que dedica a practicar un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte en els xicons i en els pares dels xicons, me ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
0: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
11: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Y a partir de ahí, afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la academia.
2: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.

0: Partido. Familia Diamante. Respeta los tiempos, se preocupa por las emociones y anima a todo el mundo y respeta a todas las personas, especialmente a las que arbitran. Consecuencia, el niño o la niña se centra en el juego en lugar de lo que pasa afuera, disfruta, siente el amor incondicional de su familia y aprende a respetar a todo el mundo. Esta última es la manera de disfrutar sin presiones. Vuestros hijos e hijas son muy leales, siempre van a repetir aquellas cosas que ven en vosotros y vosotras, excepto cuando les supongan mucho sufrimiento, que entonces se convertirá en un dolor generalmente silencioso y en algo de vergüenza. Tenemos que aprovechar los momentos maravillosos que nos da el fútbol para educar a través de las emociones en el buen camino.
1: Hola, soy Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
2: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.